15 dies i vinís Salem, banya Alcofar i Port d'Alcúdia, Port Bunyola i Campanet, Muro, Petra i Pollença.